no anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat. Res no vares aprendre a escola.

por el imperio hacia Dios desde el carrer blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?